perdrem la llengua. Serem un text, campanes grills i els ecos de les serres que pica i repica. I la màquina d'escriure, seré jo, seràs tu, com la bombeta és un interruptor. T'encenc i tot m'encega. T'encenc i tot m'encega. Perdrem la llengua, potser un dia de pluja, potser enmig d'una alba clara, i ara m'agrada, perdut sota les lletres de la teva boca, sota el text que estàs picant.